Kake. Kaki. Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què?

0: puntets de color, volant disparats per l'habitació, cruzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
0: Vaja, quina besada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia? Alça, Manela. No exageris tampoc, eh? Cada quan? Després d'aquí? I per sempre.